0: del meu nom. Però que voldries tenir
1: fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100
1: fucking money, man.
0: Ser una del dòlar dintre la ment
1: fucking money, man.